0: principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa, questo momento, perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni. I complimenti.
1: Eccola qui nella notte di Madrid, la coppa che Javier Zanetti alza nella
2: la Guàrdia Reial, aquests característics soldats de la ciutat de Londres d'Anglaterra, que porta la pilota Xavi, intenta esmunyir-se Villa, també Pedro, la rep Pedro, compta amb Pedro! Compte, però que hi va el Manchester, aquest és Rooney, tot potència, la deixa a l'interior de l'Aia per Giggs, compta bé la Rooney, gol! Ha marcat Wayne Rooney! Que poca necessitat el Manchester per marcar el gol de l'empat! Aquest és Leo Messi, compta amb Messi, compta amb Messi, xuta Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, etern, etern, etern, crac, crac, geni, geni, Messi, Messi, Messi! Estava rebutjant la defensa del Manchester, tot i així, és pel Barça, aquest és Villa, xuta Villa!
0: Gol, gol, gol, gol, gol!
3: Position no, at this stage, did you ignore the
4: league league league? Yeah, no, you're just so focused on your job ahead.
5: Muller has got a late goal. With 8 minutes to go. Here in Munich.
6: Nothing as possibly bleak as this. Drogba! Ribery, oh, and Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. League final, no less. And Czech saves! Chelsea delirious. Working on him here. And it's hit the post! And Chelsea in the final shootout. He's done it! Champions League against considerable odds, winning perhaps written in the stars. Now they are the stars.
7: Die Artisten miteinander jetzt mal durch die Beine, Robin! Mit links! Da ist es, 1-0 die Bayern! Die beiden Artisten unter sich, Mandzukic macht das Tor. Live zu sehen. Gegen den VfB Stuttgart. Dante, das war ungeschickt. Bestenfalls. Der Elfer geht in Ordnung. Gündogan. Kurzer Anlauf. 1-1. Alles wieder zurück auf Anfang. Ribery. Ribery. Robin! Robin! Jetzt macht er sein Tor. Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger 2013. Jupp Heynckes ist Champions League-Sieger. Philipp Lahm und die Bayern.